0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys fent Empordà.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital,
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que els Mossos d'Esquadra han detectat prop d'un centenar d'infraccions en controls de taxis i transport amb conductor aquest agost. La campanya s'ha concentrat a la Costa Brava i a l'aeroport de Girona. Els agents de trànsit han fet més de 60 inspeccions durant aquest dispositiu i els controls han acabat amb 6 vehicles immobilitzats. La policia també ha detectat una quinzena de casos relacionats amb la manca de l'autorització necessària. Alguns d'aquests serveis operaven a la zona de l'aeroport de Girona. I la Costa Brava va ser la destinació de càmping amb més pernoctacions de tot l'estat durant el mes de juliol. La zona va superar els 2 milions de nit en aquest tipus d'allotjament i el Baix Empordà també va tenir un paper destacat dins d'aquest lideratge. Torroella de Montgrí i Calonge van ser els municipis amb més pernoctacions en càmpings de tot l'estat. Els dos municipis van quedar per davant de Benidorm. Les dades formen part de l'estadística provisional publicada per l'Institut Nacional d'Estadística. I l'Ajuntament de Palamós comprarà els antics estudis de Ràdio Costa Brava situats a les Galeries Carme. Els tres locals tenen una superfície conjunta d'uns 330 metres quadrats. Segons va avançar Ràdio Palamós, el consistori ha resolt el concurs públic per adquirir aquests espais del carrer de Didac Garrell. La compra s'ha adjudicat per prop de 163.000 euros i la propietària dels locals era la Societat Espanyola de Radiodifusió. Aquesta empresa va ser l'única participant en el procediment de venda d'aquests edificis. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que els Mossos d'Esquadra han detectat prop d'un centenar d'infraccions en controls de taxis i transport amb conductor aquest agost. La campanya s'ha concentrat a la Costa Brava i a l'aeroport de Girona. Els agents de trànsit han fet més de 60 inspeccions durant aquest dispositiu i els controls han acabat amb 6 vehicles immobilitzats. La policia també ha detectat una quinzena de casos relacionats amb la manca de l'autorització necessària. Alguns d'aquests serveis operaven a la zona de l'aeroport de Girona. I la Costa Brava va ser la destinació de càmping amb més pernoctacions de tot l'estat durant el mes de juliol. La zona va superar els 2 milions de nit en aquest tipus d'allotjament i el Baix Empordà també va tenir un paper destacat dins d'aquest lideratge. Torroella de Montgrí i Calonge van ser els municipis amb més pernoctacions en càmpings de tot l'estat. Els dos municipis van quedar per davant de Benidorm. Les dades formen part de l'estadística provisional publicada per l'Institut Nacional d'Estadística. I l'Ajuntament de Palamós comprarà els antics estudis de Ràdio Costa Brava situats a les Galeries Carme. Els tres locals tenen una superfície conjunta d'uns 330 metres quadrats. Segons va avançar Ràdio Palamós, el consistori ha resolt el concurs públic per adquirir aquests espais del carrer de Didac Garrell. La compra s'ha adjudicat per prop de 163.000 euros i la propietària dels locals era la Societat Espanyola de Radiodifusió. Aquesta empresa va ser l'única participant en el procediment de venda d'aquests edificis. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
7: Fenomenal. Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
8: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
9: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
8: I el manteniment?
9: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
10: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
11: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.
1: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona, Capital.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, un artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: Fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
12: Ens divertim,
11: descobrim
12: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
11: De cap a cap. El radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: James Young triomfava el 2017 amb el treball Feel Something, on hi havia aquesta cançó Infinity. Uns quants anys després, és tot un èxit a nivell de vendes i sona a Capital, Infinity.

0: Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio només i sona bona música les 24 hores del dia.
1: El descobriment de Terry Swings amb Los Control.

0: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
3: La ràdio de l'Empordà.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat, en mans de qui coneix l'Empordà.
8: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència, des del seu treball de romàntic. Aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risquirol i sona a Capital.

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
6: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on This Hill, sona de meravella, tu.

0: millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts. Les comarques de Girona han doblat les víctimes mortals a les carreteres durant els primers 8 mesos d'aquest any. En total hi ha hagut 38 morts. La Selva concentra 7 víctimes i és la comarca gironina amb més morts. En canvi, a tot Catalunya, la mortalitat viària ha baixat prop d'un 10% aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detectat prop d'un centenar d'infraccions en controls a taxis i vehicles de transport amb conductor aquest agost. La campanya s'ha centrat a la Costa Brava i a l'aeroport de Girona. Els agents de trànsit han fet més de 60 inspeccions durant el dispositiu. Els controls han acabat amb 6 vehicles immobilitzats. L'Ajuntament de Palamós comprarà els antics estudis de Ràdio Costa Brava per donar-los ús municipal. Els tres locals són a les Galeries Carme i sumen uns 330 metres quadrats. Segons Avançat Ràdio Palamós, el consistori ja ha tancat el concurs públic. Els espais són al carrer de Didac Garrell. La compra s'ha adjudicat per prop d'una quantitat encara no detallada. La Festa Major de Castellar oferirà més de 40 activitats entre el 3 i el 13 de setembre. Hi haurà música, propostes infantils, esport, gastronomia i cultura popular. L'Ajuntament també repartirà domassos gratuïts amb el nou emblema municipal. Així, els veïns podran decorar balcons i façanes durant la celebració. I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts.
3: Al Baix Empordà, cel mig ennuvolat, però tendint a molt ennuvolat al llarg del dia. Temperatures de 21 a 30 graus, amb una mica més de calor a l'interior. Vent fluix i sensació de temps xafogós. Demà i els propers dies, més núvols i poca variació tèrmica. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
10: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, Viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians. Parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital. On si no?
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.
13: 25 anys sonant amb tu.
12: La ràdio de l'Empordà.
11: Ràdio Capital.

0: Posa el tanto a la platja. A veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
1: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
2: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
1: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
2: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
1: Informació i entrades a visitbegur.com.
2: Fira d'Indians a Begur.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
8: Del nostre web.
7: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: jugular.
1: Que bona que és aquesta de Triquell.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en què és la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible.

0: de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: l'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades de visit, classes de ball i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica...

0: xupet33.com.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
0: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda des de Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Comença el Radio Show de les Tardes, l'actualitat de Girona i la millor música.

0: Avui començarem anant cap als Aiguamolls de l'Empordà. Aquest és l'indret que l'equip de psicologia del CAP de Castelló d'Empúries ha triat per fer les seves teràpies al costat de la natura i els animals. És el millor lloc per desconnectar i carregar el cervell. Clar, si vols desconnectar de veritat i fer una mica de manteniment psicològic, que el CAP també necessita la ITB. A les comarques de Girona tens mitja teràpia a l'aire lliure. Jo què sé, comences per la Fageda d'en Jordà, on els arbres tenen més calma que tu des del 2007. Després baixes cap a l'Empordà, a les Cales de Begur, els camins de ronda de Calella de Palafrugell, Cadaqués, el Cap de Creus... Llocs on el paisatge és tan espectacular que el cervell per una estona deixa de repassar factures, reunions i aquella frase que vas dir fa 3 dies i encara et fa vergonya. Bé, primer fas la foto, tampoc cal desconnectar tant. I si encara tens el cap fent hores extres cap al Pirineu, valls foscos, muntanyes i silenci, aquell silenci que no et soluciona la vida, però recorda una cosa molt útil. Potser no tens tants problemes, potser simplement fa massa temps que no pares.
1: 972 313 702.
0: Oh, va, la pregunta d'avui és per lluir-s'hi. Millors llocs de les comarques gironines per desconnectar del tot, eh? Però del tot. I també aquesta tarda ens acompanyaran, no per desconnectar, sinó per posar-nos al dia, Joan Arenyes, els consells de la Lola Sanz i les novetats tecnològiques amb Martí Seguer. Som-hi, doncs,

0: deixa'm estar, diu, eh?
1: Sí, sí.
0: A la... qui és aquesta? Tu deixa'm estar...
1: Es diu Summer Sun.
0: Summer Sun, ah, sí, Summer Sun. Sí. Escolta, tocar-se els eixons se'n diu fer vacances i és un dret que tenen els treballadors... Que durant tot l'any estan aquí aguantant.
1: Però clar, a veure, els treballadors no tenen un mes i mig de vacances normalment, eh?
0: Només hi ha de tot, eh?
1: Només hi ha de tot, sí, ja ho sé, ja, com tu, els privilegiats cabronats. Sí, sí. Què tal? Com han anat les vacances?
0: Molt bé. És que et fa molta ràbia això, que hagi fet més vacances que tu, ja ho veig.
1: Perquè, oh, home, clar.
0: Ho tens aquí, que no... Ah.
1: Home, clar, estic... A veure, jo el director l'any que ve li demanaré un mes i mig de vacances, tu, escolta.
0: Que... Lo normal. Lo normal.
1: Què tal?
0: Ets tu, que a casa t'avorreixes i ja et vols tornar de seguida, espera't una estona, ves algo, que amb la boira.
1: Bé, doncs fa un mes i mig, pels qui no escoltàveu la secció, perquè, esclar, s'ha de...
0: Ja veig, torna, un mes i mig,
1: Exacte. Hem de contextualitzar el que feia i el que tornarà a fer a partir d'avui en Joan Arenyes.
0: I ara se'n recorden, fa tant de temps que no se'n recorden pas.
1: És una secció que es diu D'avui en vuit, que repassa coses que passaran d'avui en vuit, precisament, eh que sí?
0: Exacte, fem un repàs a efemèrides, agenda aquesta. T'haig de dir que avui no hi ha gaire agenda. Tot i que, bàsicament, l'agenda seria parlar de les festes d'altura, que saps que
1: existeixen aquestes 50 setmanes.
0: I han muntat una promoció de concerts estupenda. No sé si l'has vist, però val molt la pena el que han programat.
1: Jo he arribat a un moment de saturació de concerts arreu d'allò que ja en tinc prou. O sigui, que toquin, que comenci l'octubre i que hi hagi una mica de pau i tranquil·litat en aquestes comarques gironines, estimats amics.
0: Exacte. Doncs justament per això avui he tirat molt de efemèrides musicals.
1: Ai, que bé.
0: Anem començant, perquè ens atraparà el toro. Avui és 1 de setembre, i tal dia com avui, un 1 de setembre de l'any 2009, per tant fa 17 anys, es va publicar segurament el disc més popular d'una banda que amb aquest disc van assolir una fama important i una popularitat que els ha permès durar 20 anys més. Són Els Amics de les Arts, que publicaven el disc Bed and Breakfast.
2: Vull guanyar 3 punts de glòria.
1: Què?
0: Que li fotis, ara.
1: Ah, però... Moment, que la torno a posar al principi.
0: Posa-la al principi.
1: Que me l'has estrempat, cony.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Ara ve allò, nota? Vale. Doncs va, enhorabona, amics de les arts, feliç aniversari.
1: 17 anys d'aquest àlbum, el Pet and Breakfast, que tenia aquesta cançó, 433, o Jean-Luc, o L'home que treballa fins d'agost, i és un dels seus grans èxits. Avui, això va passar un 1 de setembre, un 2 de setembre, però de l'any 1995, per tant fa 31 anys, es va publicar un disc que té un mèrit, és un rècord, perquè es converteix en la primera cançó a debutar directament al número 1 de la llista Hot 100 de Billboard. Per què? Que és una campanya de màrqueting impressionant de la seva companyia, que intentava netejar el nom de l'artista Michael Jackson amb les cançons de l'àlbum History, que s'avançava amb aquesta cançó, You Are Not

0: Mira, és una còpia del Heal the World, no sé si te'n recordes.
1: Sí, senyor, Heal the World, exactament.
0: Que és una
1: el
0: còpia.
1: Cas és que l'any 95 Michael Jackson ja venia d'una època fosca en la que havia tingut ja problemes, mala fama per les seves amistats amb nanos molt joves, la seva companyia de discos va proposar una mica netejar-li la cara i intentar recuperar una mica la seva bona estrella, i ho va fer tot. Van invertir tots els diners que van fer falta per convertir el llançament de l'àlbum History en un èxit, i la mostra de que ho van aconseguir és aquest número directe per la cançó You Are Not Alone de Michael Jackson. Per cert, ja dins d'aquesta campanya de màrqueting va incloure el fet de que en el videoclip d'aquesta cançó You Are Not Alone sortia ell i la seva dona d'aleshores, la Lisa Marie Presley, apareixien en topless al videoclip. I què més hem de fer per cridar l'atenció? Va, sortim aquí ensenyant el pitram. Doncs ho van fer tot absolutament, i ho van aconseguir força de tornar a posar Michael
0: Jackson.
1: Però sí,
0: últimament en Michael Jackson era un secall, era un fideu, allò. Feia més pena que... En fi, és igual. Va, escolta, tira.
1: Doncs això, fa 31 anys aquesta cançó, You Are Not Alone. El dijous serà 3 de setembre, i un 3 de setembre de l'any 1982, per tant fa 44 anys, es publica al Regne Unit la cançó amb la que va debutar la banda Culture Club. La cançó era Do You Really Want To Hurt Me? No et pensis, però, Joan, que aquest single, que després es va convertir en tot un èxit, va tenir una bona rebuda per part de la crítica. Te'n llegeixo una, de la revista Smash Hits. Va anomenar aquesta cançó Reggae de quarta divisió.
0: I que jo em pensava que havia persones, que el primer disc de l'àlbum va ser el Kama Kama Chameleon, o sigui, va ser aquesta la primera.
1: Jo crec que sí, és més, jo posaria de peus, perquè jo aquell any, l'any 82, vaig viatjar per primer cop a Anglaterra i vaig tornar a Anglaterra amb el maxi single d'aquesta cançó.
0: Escolta.
1: Do You Really Want To Hurt Me? Vale. Ja el trobaria per casa, eh? Do You Really Want To
0: Hurt Me? Llàstima que no tenim temps i hem d'anar a saludar. A qui hem d'anar a saludar ara mateix?
1: Doncs a la Beyoncé, que farà 45 anys aquest pròxim divendres 4 de setembre. Va néixer l'any 1981.

0: La Beyoncé Knowles va néixer a Houston, Texas, un 4 de setembre de l'any 1981, i bé, aquesta és una de les seves cançons d'èxit. Un altre personatge que faria l'aniversari, si encara fos viu, el dia 5 de setembre, per tant l'any demà, aquest dissabte que ve, és Freddie Mercury. Tu saps el nom real de Freddie Mercury? Te'n recordes pel seu nom real?
1: No, però ara t'explicaré una història. No, digues.
0: El seu nom real era Farrukh Bulsara. I saps on va néixer Freddie Mercury? Te'n recordes on va néixer?
1: A Grècia, no?
0: No, a Grècia era el George Michael.
1: A Turquia?
0: No, Freddie Mercury va néixer a Zanzíbar.
1: Ah, Zanzíbar.
0: Unes illes que hi ha davant de la costa d'Àfrica. I saps quants anys faria avui? Dissabte, si fos viu, Freddie Mercury?
1: No.
0: 80 anys, 80. Rodons. Mira, va néixer l'any 1946.
1: Aquest matí he vist una entrevista en exclusiva amb la que ara posarem un trosset de la cançó, però aquesta és una notícia important d'avui dia. Una entrevista amb la primera que dona la seva vida a la BBC, la que durant molts anys va ser la nòvia de Freddie Mercury per tapar, diguem-ne, les aparences i perquè no es coneixés la seva homosexualitat. Bé, la parella doncs no va fructificar, però van ser els millors amics, i ella, el nom del qual no recordo, va estar fins Freddie Mercury fins l'últim dia de la seva mort per culpa de la sida. Doncs ella ha trobat un llibret inèdit de totes de cançons que preparava Freddie Mercury, i faran una exposició abans de final d'any al West End de Londres amb la corona, els vestits i totes les lletres noves que han trobat de Freddie Mercury.

0: De fet, aquesta relació que expliques surt molt ben reflexada en la pel·lícula de la biografia, sí, de Freddie Mercury. I no tinc tan clar, veient la pel·lícula, que fos un tema de tapar l'homosexualitat de Freddie Mercury, sinó que més aviat doncs, això era una relació d'una amistat, sí, molt forta, tot i que sexualment no tinguessin, sí, no s'entenguessin gaire, sí, però sí que hi havia un sentiment mutu d'amor, d'estimació.
1: Completament enamorats, o sigui, li va deixar tot a ella, eh? I a més és ella la que conserva, diguem-ne, totes les relíquies de Freddie Mercury, que es podran veure en un museu, no em facis dir el nom perquè no me'n recordo.
0: Exacte.
1: A Londres. Va, seguim.
0: Hi ha un altre personatge que també es va casar al moment per tapar la seva homosexualitat i que també és notícia. Aquest diumenge 6 de setembre farà 38 anys, perquè va passar l'any 1988, que Elton John va fer una cosa que a Anglaterra és molt típic, també als Estats Units, que és un garage sale, allò d'obrir el garatge de casa i muntar una paret per vendre coses que sobren de casa als veïns. Aquí no es fa tant, també es fa, però no es fa tant com allà. El cas és que Elton John, l'any 88, va muntar el que s'ha acabat convertint en el garage sale, o la venda així, el garatge de casa més gran de la història, perquè va arribar a vendre objectes de la seva col·lecció personal per un valor de 6,2 milions de lliures. Entre altres coses, doncs això, tot el vestuari d'alguns dels seus concerts, alguns dels seus espectacles, com les botes gegants que portava a la pel·lícula Tommy i que es van vendre per $20,000. Fa 38 anys aquesta neteja de casa de Elton John. A l'any 88, Elton John també estava en un moment en què intentava recuperar una mica la seva vida, una mica com explicàvem de Michael Jackson abans, va tenir una època una mica fosca per les drogues i per mil coses, i tornava una mica a respirar, a desintoxicar-se i tornar una mica a la carretera amb cançons com aquesta.
2: I don't wanna go with you like that.
1: No,
0: exacte.
1: Sí.
0: No vull fas al teu darrere, que ja en tinc prou. Una mica seria... Una mica
1: no vull continuar amb tu d'aquesta manera, sí. Més o menys.
0: Exacte. Una mica seria el mateix.
1: Exacte. Va.
0: Això serà diumenge, 6 de setembre. El dilluns 7 de setembre, Déu no ho vulgui, potser, si us trobéssiu amb el Guillem Soler de Buós, no us desitjo tan mal.
1: Per què? Què t'ha fet?
0: És igual, feliciteu-lo, perquè farà anys. Farà 48 anys.
1: Quina mala llet. Ui.
0: Com si a la nit avui se'ns... No, és ben maco.
1: Sí, trempat. Sí, segur. La llum encerta... quines punyalades, les traperes.
0: No. És ben trempat.
1: Bé, Volcans, mira, les festes del... No actuen a la...
0: No, però hi actua molta gent, eh? Jo m'està mirant la gent per triar una cosa, i que hi havia tantes coses interessants que digues que no sé quina triar. Vull dir que mirin la cartellera, que vagin tant divendres com dissabte com diumenge, hi ha una bona selecció de concerts a Olot, els que estigueu per la Garrotxa, i aprofiteu. I el dimarts farà 25 anys de la publicació d'aquesta cançó de Kylie Minogue, un dels seus èxits de la dècada dels 2000, i que es diu Can't Get You Out of My Head. Broche de oro, això, ja ho deixem aquí, què et sembla?
1: Sí, deixem aquesta cançó.
0: Va, deixem-ho millor amb aquesta cançó.
1: Fas bé. Escolta, tu, ben retrobat, eh?
0: Som allà... Va, vinga, un mes i mig de vacances, sí, ha fet, eh?
1: Som allà mateix, Joan. Adéu, maco.
0: Sí, noi.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Dos quarts i mig de sis a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Després de la publi ballarem una mica. Perquè estarem superexcitats. Us en recordeu d'aquesta cançó de Pointer Sisters? Res, d'aquí 3 minuts mal comptats. Sant tornem-hi!
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
4: Perquè saps que no ho entendràs.
5: Perquè et canses d'esperar.
4: I de no saber exactament què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
5: Sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar. Tens una casa o te'n vols fer una?
8: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
7: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Mana, mana. Maxil·la
10: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxil·la Estètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
10: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
9: Mana, mana.
12: Maxil·la Estètic.
13: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira,
14: l'arribada dels indians,
13: parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital. On si no?
15: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. It's my...
16: Escoltes Ràdio Capital.

0: sona bona música les 24 hores del dia.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: Castelló d'Empúries. El Centre d'Atenció Primària al CAP de Castelló d'Empúries ha consolidat diverses activitats vinculades a l'entorn natural per promoure el benestar emocional i la salut de les persones. En concret, s'ofereixen sessions de rem, vela o passejades pels aiguamolls amb l'objectiu que els participants dels diversos grups de suport emocional i tallers comunitaris descobreixin recursos propers i reforcin el seu benestar físic, emocional i social. Fins ara, més d'una cinquantena de persones ja han participat en aquestes propostes emmarcades en els conceptes de recepta blava i recepta verda que relacionen el contacte amb la natura i els entorns aquàtics amb la millora de la salut i el benestar emocional. Qui té la recepta màgica o qui ajuda a tenir i a curar els pacients del CAP de qüestions psicològiques és la Mercè Homs, que és la psicòloga i ens acompanya ara mateix en directe amb nosaltres. Mercè, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Contenta d'estar aquí amb vosaltres.
1: Content de sentir aquesta iniciativa perquè, clar, no tothom té la sort de tenir al costat d'una població el parc dels aiguamolls o una escola de vela o de rem i que a més es pugui aprofitar per fins terapèutics. Això no ho pot dir tothom, Mercè, ets una privilegiada en aquest sentit.
2: És cert que tenim un entorn que afavoreix, no? Que ens afavoreix i que d'alguna manera hem intentat aprofitar. Tenim un entorn, doncs, com és el Parc Natural dels Aiguamolls, tenim una costa, no?, on hi ha entitats que fan un treball fantàstic i que des del primer dia, no?, que vam contactar amb ells s'han volcat a poder oferir, doncs, aquest entorn natural també pels usuaris del CAP que ho hagin de menester.
1: La idea és teva, Mercè, d'aprofitar aquests recursos naturals per integrar-los a la teràpia dels teus pacients?
2: No, de fet, la idea no neix de mi, no neix aquí al CAP. Tot aquest tema de la recepta blava ja fa molts anys que es treballa. Aquí en l'ABS de Roses, per dir-ho d'alguna manera, va néixer, si no m'equivoco, ja abans del 2019, a través, no?, de projectes amb la Fundació de Roses contra el Càncer i el CAP de Roses, això tot juntament amb la Universitat de Girona i la Càtedra d'Oceans i Salut, que ja feia temps que estudiaven, no?, els beneficis del mar en les persones, tant a nivell físic com a nivell emocional. I a partir d'aquí, doncs, no?, hi havia aquest granet de sorra a la BS de Roses i quan es va incorporar la figura dels referents en benestar emocional, doncs és una mica com que jo vaig agafar aquesta llavor i amb suport de la doctora, la Eva Font de Cava i les companyes de les infermeres de salut comunitària ho hem anat, doncs, com engegant, no?, i ha anat collant, al final sí.
1: Ja sé que és difícil aquesta pregunta. En percentatges, Mercè, t'atreviries a dir quin percentatge els aiguamolls o l'entorn o el rem o les classes de vela ens poden ajudar psicològicament? De quina manera ens poden ajudar en percentatge, més o menys? És molt important?
2: Home, és molt important, però jo diria que, entre un 20 i un 30%, no? L'entorn natural ens pot afavorir molt. Després també hi ha un tant per cent important de com ens involucrem, no? Com ens involucra la persona, la motivació, la il·lusió, després hi ha el tant per cent dels que t'acompanyen, vull dir que hi ha molts factors que influeixen, però l'entorn en si jo crec que estaríem parlant d'un 30 i un 20% que afavoreix.
1: Molt bé. Clar, Mercè, hem de ser conscients que ara estem posant la mel a la boca a molta gent que no és de Castelló d'Empúria ni pertany al CAP de Castelló d'Empúria i que els encantaria poder participar en aquestes sessions. És possible o han d'estar empadronats a Castelló d'Empúries?
2: Clar, en realitat han d'estar empadronats a Castelló d'Empúries o han de ser usuaris del nostre centre d'atenció primària. Que això entén també, doncs, els pobles d'Empúria Brava, Pau i Palau-Saverdera. Però també és veritat que hi ha altres iniciatives en altres CAPs.
1: Està bé. Exacte, bé.
2: No, en Caps de Costa també hi ha aquest tipus d'iniciatives.
1: Però esclar, els aiguamolls no, només són aquí.
2: No, exacte, això és veritat.
1: Escolta,
2: això és veritat, els aiguamolls són aquí.
1: Parla'ns una mica de la gent que ha participat fins ara. Com ha estat rebut la reacció i d'aquestes possibilitats que oferiu des de passejades pels aiguamolls, des d'activitats de vela, de rem, quina és la que ha tingut més èxit o creus tu que la gent n'ha tret més profit?
2: Mira, aquesta és una bona pregunta, perquè el que sí que m'he adonat és que, és el que et deia, l'entorn natural té, ja de per si és important, però també té molt a veure com la persona se sent interpel·lada, no? Llavors, el que sí que estic veient és que la gent s'ha de sentir acompanyada, i quan hem anat als aiguamolls ha anat molt bé, perquè ens han proposat, no, doncs, guiatges.
1: Home.
2: Ens han fet, no, la visita guiada, flora i fauna.
1: Clar.
2: Llavors això a la gent li agrada molt.
1: Clar.
2: I té un plus, no, que quan, per exemple, hi pots anar-hi de manera lliure, perquè també és veritat que el ser un parc natural, vull dir, l'entrada és lliure, i tot i no ser de Castelló, sempre s'hi pot anar, però quan hi ha el plus de que t'acompanyen, doncs encara té més benefici. I les passejades als aiguamolls tenen molt d'èxit, però també té molt d'èxit amb l'escola de vela, les activitats que es fan, perquè també són activitats guiades, acompanyades dels professionals de l'escola de vela, eh? Aquí no hi soc jo, que fa les activitats.
1: Escolta, una curiositat. La gent, són activitats gratuïtes? S'ha de pagar? Com funciona, Mercè?
2: Sí, són activitats gratuïtes. De fet, anar als aiguamolls és gratuït. L'única vegada s'ha de pagar és l'aparcament, però hi ha diferents aparcaments. Per tant, l'activitat en si és gratuïta. I a l'escola de vela, o a l'escola de rem, les primeres sessions són gratuïtes. Al final és una miqueta perquè la gent pugui conèixer el recurs, pugui conèixer què s'hi fa i si t'aporta benestar. Llavors, l'escola de vela ens ofereix fins a 5 sessions, bueno, entre 5 i 10, perquè també depenent dels grups, no? Doncs si els avis molt animats, doncs han fet més sessions. Però després, la idea és que si a la gent li agrada, s'hi pugui vincular, doncs, ja a través de, doncs, no sé, potser associar-se a l'escola de rem i participar de l'equip de rem, o llavors, doncs, pagar, no, les sessions de caiac o de ioga.
1: Has parlat d'avis. Quin tipus de gent participa en aquestes activitats? Gent gran, gent jove, de totes les edats?
2: De totes les edats. De totes les edats, perquè la gent que participa en aquestes activitats són usuaris de les grupals de suport emocional que fem.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, hi pot anar tot tipus de gent, perquè les adapten també les activitats, no? Llavors, si anem als aiguamolls i hi ha en aquell moment gent una mica més gran, i estem parlant de gent entre 70, 75 anys, doncs el recorregut poder és més curt. Igual a les activitats de vela, que depèn una miqueta de l'estat físic de cada persona, doncs adapten l'exercici. Per tant, estem atenent o hi estan participant persones, doncs això, perquè també el grup de joves també hi han anat, doncs des de 18 anys fins a 75.
1: Molt bé. Algun dia vindré jo, algun dia vindré jo. Escolta, Mercè,
2: t'esperem aquí.
1: Enhorabona per aquesta iniciativa i llàstima. Ja, per això et deia, hem posat el caramel a la boca a molta gent, perquè els aiguamolls són els aiguamolls. I és que només un passeig pels aiguamolls és que ja et curen.
2: Ja,
1: Ho té tot, ho té tot. Mercè, digues.
2: Perdona, que no es pugui fer, no? Potser de manera arreglada no vol dir que la natura i l'entorn ens aporti beneficis. Llavors, tot allò que tinguem a prop, no, del nostre territori, aprofitem-ho, que ens pot anar molt i molt bé.
1: Mercè Homs, moltes gràcies
2: i
1: una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies, una abraçada gran, que vagi bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres el segon enganxa. Descobreix Gazé a

0: esperant a la teva visita. Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
1: Fenòmeno.
2: Maxil·lo Estètic.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
7: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
6: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Cinc de la tarda i quatre minuts, Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. La segona hora del programa. D'aquí uns moments arribarà la Lola Sanz. Què fa la Lola Sanz en aquest programa? Fa el que pot. I el que fa el que pot no està obligat a més. Bé, està obligada a donar-nos consells. Alguns surrealistes, però us asseguro, n'he provat uns quants, van molt bé. Fins ara.

0: Els consells de la Lola.
1: Ai, la Lola avui la sentiré bé, perquè últimament entra el taxi, entra els sorolls de, jo què sé, dels ocells dels arbres de l'Eixample de Barcelona. Avui està asseguda, té el cul a la cadira de casa seva i ara sentireu com sona. Lola Sanz, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Oi, oi, oi, és dia 1 de setembre ja, Déu meu, per favor.
1: Si no hagués dit que ets de Barcelona, la gent es pensa que ets... o sigui, sona tan bé com si et tingués aquí davant,
2: sí. Ara mateix podria ser a Katmandú, eh? De fet, és mentides. No sóc a Barcelona, sóc a Katmandú.
1: No, sí, no.
2: Sobre un arbre, saps?
1: Sí, sobre un arbre, com un mono. No. La mona, la mona Chita. Tu sí que ets una...
2: Bé, sí, la mona Chita, la mona, la Chita.
1: La Lola Sanz,
2: bueno,
1: ens dona consells cada setmana que...
2: Sí.
1: Si els seguiu vosaltres mateixos, jo...
2: Però perdona, són meus, vull dir que jo els duc a terme. Vull dir, aviam, mira, 1 de setembre, oh, bye, bye, vacances. Bueno, és igual, però saps què passa? Com que fa tanta calor... Anava a dir un consell que, de fet... vaig fent cada any, el que passa que com que fa aquesta calor, és molt probable que no el pugueu dur a terme fins d'aquí a 3 mesos, fins Nadal, m'entens? I t'explicaré per què. És el tema del moment aquell en què ve el moment aquell que has de recollir els banyadors i ja treure'ls de la temporada d'estiu. Banyadors, qui diu banyadors, biquinis, banyadors d'homes, de dones, d'eres i de lo que sigui, de tothom, saps? Mm. Saps aquells... Què passa? Que hi ha un terratrèmol. Estic sentint coses rares.
1: No. És que l'estudi ha entrat un sorollet i s'ha tancat la porta, però no, tranquil.
2: Val.
1: Sí.
2: Oh!
1: S'ha sentit molt? S'ha sentit molt?
2: He sentit aquí una cosa com no estruendo, allò.
1: Sí.
2: Ai, Déu meu, per favor, no cridem a la mala estrugança. No, per favor.
1: Va, explica'm.
2: El que anàvem. El tema banyador. Saps allò que quan agafes el banyador? Què riu ara?
1: M'agrada aquest tema, és un tema que domino,
2: Banyadors, és el que dic jo, o sigui, ara ve la temporada aquesta, que aquell moment en què has de desar els banyadors, però dic, no ho farem fins Nadal, perquè enguany cada vegada anem a que no hi ha més hivern, però ara tocaria desar banyadors. Saps allò que dius, que perquè l'any que ve, quan els tornem a fer servir, ja no banyadors, biquinis, saps allò que es desintegren? Sí, que de sobte obres l'arma i te'l poses. Te'l poses i sents un...
1: No
2: ha passat això, que sents com un la goma es dona?
1: Deixa'm parlar. No es desintegren per part d'allò, sinó perquè ja no hi entrem a dins, perquè ens hem engreixat, Lola.
2: No, home, per favor, no és això. Encara que t'hagis aprimat, engreixat, és igual. Tu t'ho entaves un banyador un any cap a l'altre, bueno, encara que t'hagis engreixat, és igual. Sents un...
1: Sí, això sí.
2: No, saps allò? Com que es trenca i es dona, i de sobte vas a la piscina i et surt la mamella. Allò, no, clar, a mi m'ha passat. No, d'allò, de sobte dius, coi, què passa? I tu, doncs, vigila, perquè tu ets el pecatorro, saps, allò, a en 60. Què? Doncs hi ha un mètode perquè això no passi.
1: Ah, cony, a veure.
2: Sí. Si ja el teniu així trencat, fora, a la brossa i cap a una altra. No, perquè això no és reversible, saps? Jo dic en prevenció. No, en sèrio. Això va superbé.
1: Atenció.
2: Va superbé. Jo tinc biquinis i banyadors de fa 30 anys. Què et sembla?
1: Com tapar la mamella i el paquet? Endavant.
2: Això mateix. Com tapar la mamella i el paquet? Que quedi ben amarrat la temporada que ve quan anem al mar i a la piscina. Agafeu els biquinis, banyadors i d'allò, els poseu en un bol amb aigua freda. Atenció, aigua freda.
1: Sí.
2: Un raig de vinagre de poma.
1: Sí.
2: Ojo. Això el que fa és mantenir l'elasticitat de la peça de roba.
1: Ah.
2: I afegiu també un parell de culleretes de bicarbonat en aquell bol d'aigua. No, és conya, en sèrio. Això, bueno, jo ho faig, i així que tinc banyadors de fa 30 anys. En sèrio. No. Que han passat de moda, però com a mínim estan nous. El bicarbonat el que fa és mantenir el color. L'olor, treure l'olor. O sigui, el bicarbonat el que fa és treure la mala olor aquella que hagi pogut quedar, saps, durant l'estiu. I a més hi afegiu un parell de cullerades de sal. La sal el que fa sí que és mantenir el color. D'acord? Allò ho poseu allà, ho remeneu, xipi-xopi, xipi-xopi, quan estigui ben mulladet, ho escorriu, i ho poseu a penjar a l'ombra. Mai sota el sol, a l'ombra.
1: Clar, perquè quedaria descolorit.
2: Bueno, sí, i es desfà. Clar. Total, que quan ho teniu ja sec, ja el podeu posar a dintre el calaix ja per l'any vinent. Sobretot, no feu servir suavitzants per als, sí, per als vinyadors, ni als vinyadors, perquè és horrorós, horrorós. I sobretot, no al sol, sinó a l'ombra. Escolta'm, això és fantàstic. No, jo tinc ja biquinis ja de l'any de la Maria Castanya. Sí? Allò de quan estava més grassa, més prima, no sé què. Clar, em surt la mamella quan agafo un d'aquests més petits, perquè com que els conservo... Clar,
1: però escolta, un momentet. Una pregunta que jo no domino molt. Escolta, dius que tens biquinis de quants anys fa?
2: 30 anys.
1: Molt bé. Però, no, un moment. Ah. Fa 30 anys la teva mamella era igual que grossa d'ara?
2: No, fa 30 anys la meva mamella era més petita que ara, perquè jo m'he engreixat. Clar, clar, llavors dius, bueno, encara el puc aguantar perquè no es trenca, perquè com que fa, bueno, no fa 30 anys que ho faig això, perquè quan fa com un 5 o 6 anys que em vaig saber d'aquest truc. Sí. Com te n'enfots? Però t'estic explicant la meva vida?
1: No,
2: dic, fes-ho, ja veuràs com no se't caurà el pepino, el pepinarro no et ballarà. Bueno, vull dir que et ballarà per altres coses.
1: A veure, a mi el perpinarro fa 30 anys està mateix igual, eh? Vull dir que no
2: sí,
1: compto,
2: jo no t'estic
1: eh?
2: Dient que pugi baix. Jo dic que és que no, que et quedi ben enganxat, ben agafat pel banyador, bueno, que, no soni, va, que no soni allò que fa que t'hi catacric, saps?
1: Adéu,
2: Lola. Bueno, jo us ho deixo. Apa,
1: adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Ui, avui tenim molts missatges a través del WhatsApp del programa. D'aquí uns moments també farem trucades en directe. Estem buscant els millors llocs de les comarques de Girona per desconnectar del tot, per fer zen. I que no t'emprenyi ningú. Desconnectar. En un entorn natural, eh? Abans hem estat parlant amb la psicòloga del CAP de Castelló d'Empúries, que utilitzen, ja que són al costat dels Aiguamolls de l'Empordà, un indret increïble, doncs fan teràpies allà i es veu que funciona molt bé. Per exemple, la Mariona de Girona: per mi la Vall de Llémena. Tens la sensació d'estar lluny de tot i en realitat ets a tocar de Girona. Ferran Figueres: jo diria el Cap de Creus, però fora de temporada. Ara ja som pràcticament a fora de temporada i si està de conya. Anar-hi un dia d'hivern, caminar una estona i quedar-te mirant el mar és una desconnexió total. La Laura de Girona: el camí de ronda entre Calella i Llafranc, sobretot a primera hora, mar, silenci i una estona sense mirar el mòbil. I acabo de moment amb Antoni des de Palamós: les Guilleries, bosc, muntanya i poca gent. Per mi és dels millors llocs per desaparèixer un parell de dies.

0: El clàssic dels Eagles, Hotel California, a 6:15 PM, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la publi, una mica de Madonna. Alba, que tornem ara mateix.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
13: Del nostre web.
12: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Millors llocs de les comarques de Girona per desconnectar del tot. Que no t'emprenyi ningú, anava a dir una altra cosa, i que puguis estar en el teu món, eh? Per exemple, la Clara de Banyoles, l'Alta Garrotxa, home, la zona de Sadernes és espectacular. Si vols caminar, estar enmig de la natura i oblidar-te de tot, costa trobar un lloc millor. I acabo de moment amb en Jordi del Bisbal, perquè tenim trucada en directe. Diu, jo me n'aniria, clar, cap a les Gavarres, una caminada pels boscos sense presses i lluny del soroll em serveix per desconnectar completament. Xavier de Girona, bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: Com va la vida?
2: Jo molt estressat. Jo el temps per desconnectar és com una missió impossible. Però bueno, sempre trobes el teu raconet i el teu espai. Sí, sí.
1: Digue'm una cosa. Primer comencem per les coses més properes. A Girona, si has de buscar un lloc on desconnectar, quin és el que, sí, el que triaries?
2: Val, a Girona ho tinc clar, i més, i ara bueno, el tema d'avui m'ha fet recordar el que faig jo en aquesta època, que és a partir de setembre, així. Me'n vaig a la muralla, en algun dels punts del mirador una mica més alt,
1: sí, eh?
2: I vaig a veure com es pon el sol.
1: Que
2: m'encanta, perquè comença a baixar per ponent, per les muntanyetes,
1: Roca,
2: i es comença...
1: A Roca Corba.
2: Roca Corba, mirant cap a Banyoles, a
1: sí,
2: Olot,
1: sí, sí, sí,
2: Anglès, i el cel es comença a posar d'un taronjat maquíssim,
1: i
2: allò m'encanta. Desconnecto, si és a prop, desconnecto per aquí. M'encanta.
1: Molt bé.
2: Sí,
1: Aquesta seria l'alternativa més propera a les muralles de Girona. Jo triaria, particularment m'agrada molt la zona de la Devesa, eh?
2: També. Just la setmana passada,
1: sí,
2: vaig tenir un moment de desconnexió a la feina. Bueno, vaig tenir un moment que vaig poder sortir una horeta i vaig anar a la Devesa i em vaig sentar en un banc i allò vaig gaudir, però molt, perquè és tranquil·litat. Alçada i sense gent és la solució perfecta. Devesa, muralla...
1: Bé. Saps, on, sí, sí, saps on desconnecto també molt bé jo? El Mercadona. Va molt bé, eh?
2: No. Ara hi soc jo, el Mercadona.
1: Ah, què?
2: La dona...
1: En sèrio?
2: Sí, la dona està comprant...
1: Ets el Mercadona? O jo deia en broma,
2: estic
1: eh?
2: Mercadona.
1: En sèrio?
2: No, doncs pues mira, ara ho has enganxat, eh? Estic al Mercadona i mentre que la dona compra, jo estic aquí, com es diu això, a l'Hospitality... Fent una cervesa.
1: Fent la cervesa a l'Hospitality.
2: Això sí, sí, fem una cervesa.
1: Això sí que és desconnectar.
2: I perquè no... Home, i tant, també es pot menjar un croissant o així, però no.
1: Sí.
2: La cerveseta, coses salades, millor que dolces.
1: Saps una cosa? Ara no sé per què surt això del Mercadona, però hi ha molts restaurants i establiments que es dediquen a la restauració que estan emprenyats amb el Mercadona, amb tota la raó, perquè, clar, han creat zones... Que fan de restaurant, és a dir, tenen menjar preparat i després hi ha zones
2: que
1: hi ha el microones, que el pots escalfar, està allà i tu menges,
2: i
1: clar, molt més de preu, i no està mal, no?
2: No, bueno, i a part que jo diria que hi ha gent que ven aquí a passar l'estiu, eh?
1: Què?
2: Si està fresquet.
1: Ah.
2: I veus la gent aquí que va a comprar, torna a sortir, se senta a les taules i passa la tarda. M'ha passat més d'una vegada. Dic, què
1: no,
2: fot tanta
1: no,
2: gent aquí
1: no
2: comprant?
1: En sèrio?
2: Sí, sí, no, en sèrio. Això hi ha un estudi aquí darrere que no sabem, però ens manipulen a base de bé.
1: Ostres, tu. Està bé. Jo que buscava els llocs més més idíl·lics de les comarques
2: idíl·lics,
1: de Girona,
2: ja.
1: Sí, i surt el Mercadona.
2: No,
1: està molt bé. Sí.
2: Bueno, no és un lloc idíl·lic, eh? Aquí no desconnecto, però si haig de venir al Mercadona, hi ha un raconet que pots desconnectar.
1: Ara, em permets una crítica?
2: I tant, digues.
1: Clar, em dius que ets al Mercadona i has dit, diu, mentre la meva dona està comprant, jo estic aquí fent una cervesa. Ja té de llonsis, eh?
2: Ja, sóc culpable.
1: Clar.
2: Però bueno, és el meu moment de desconnexió.
1: L'has d'ajudar a portar el carro, home, no fotem.
2: Ja ho faig,
1: sí,
2: ja ho faig. Però va de tort després el carro.
1: Molt bé. Gràcies, Xavi, una abraçada, bueno, a Girona. Adeu. Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del dia. Les comarques gironines han registrat 20 víctimes mortals a les carreteres durant els primers 8 mesos del 2026, el doble que l'any passat. La dada contrasta amb la tendència general de Catalunya, on la mortalitat viària ha disminuït durant aquest mateix període. La demarcació gironina havia comptabilitzat 10 víctimes mortals entre gener i agost de l'any passat. La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals, amb 7 persones mortes fins a finals d'agost. El balanç provisional del Servei Català de Trànsit mostra així un increment destacat de la sinistralitat a les carreteres de Girona. Al conjunt de Catalunya, prop de 90 persones han perdut la vida en accident de trànsit aquest mateix període. I l'Ajuntament de Salt ha multat 110 conductors en el que va d'any per circular pel carrer El Bus inaugurat el novembre del 2025. Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet, a través de l'aplicació i la càmera del dispositiu, gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle, com també saber si disposa de l'assegurança i la té en vigor, si ha superat la ITV o altres possibles incompliments. I uns 140 investigadors d'arreu del món es reuneixen aquesta setmana a Banyoles per treballar sobre l'impacte dels llacs en l'ecologia. Es tracta del Congrés GLEON, que per primera vegada en la història es fa a Banyoles. El Congrés compta amb grups de treball de 15 persones que permetran identificar idees de projectes de recerca que els investigadors puguin desenvolupar més endavant. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del Congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre. L'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues

0: 13443 o entra a innovaelect.com.
1: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
3: De cap a cap, amb Joan Bosch.
4: Què tal, com va això? Són les 6 i 4 minuts a Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, com cada dimarts, farem un repàs de pe a pa de totes les novetats tecnològiques que ens porta el cap tècnic de Taronja Ràdio i Ràdio Capital, Martí Seguer.

0: Ja el tenim aquí.
1: Hola, sí, estic aquí.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Molt bé. Primer de tot, el peatge que has de pagar avui és contestant la pregunta del dia.
1: A veure.
0: He entrevistat aquesta tarda a una psicòloga que pertany al CAP de Castelló d'Empúries,
1: sí,
0: i que se'n va anar a fer teràpia amb tots els pacients a un lloc increïble,
1: sí,
0: que és els Aiguamolls de l'Empordà. Imagina't, fer meditació, i tècniques de psicologia, sí, envoltat de cigonyes, d'animals i dels aiguamolls.
1: Vale.
0: Aleshores, demano als oients i a tu també, quins són els millors llocs de les comarques de Girona que et serveixen per desconnectar del tot? Tria un lloc que dius, ostres, aquí m'hi puc passar hores sense preocupar-me de res. Desconnecto el mòbil i que no m'emprenyin.
1: No ho necessito gaire, però hi ha molts bons llocs a l'Empordà. Dic algun.
0: Home, clar.
1: Ah, mira, doncs mira, a la Gola del Ter, per exemple, seria un bon lloc. A l'estiu no, eh? Passada la diada.
0: Sí, exacte. Molt bé, molt
1: bé. A més, el sol es va posant cada vegada més enrere. I a l'estiu es posa com a darrere el Montgrí, però sí, quan va avançant l'hivern, diguéssim, es va posant més al mig del riu. Va millorant conforme es va fent el dia més curt.
0: Que bé. Que bé t'expliques, Bill.
1: Has vist?
0: Sí, sí. Com ets un lliure obert.
1: No sé, a Begur, per exemple, hi ha algun mirador molt xulo. També per anar d'allò de vespre, també.
0: Ah, per cert, aquest cap de setmana anirem a Begur.
1: I tant que anirem a Begur.
0: Vestits d'indianos i d'indianes. Les nenes de la ràdio també vindran vestides d'indianes.
1: També, tothom d'indiano.
0: Exacte.
1: Ja tinc els pantalons blancs a punt.
0: Exacte, farem una programació especial que podreu sentir per ràdio Capital. Per Taronja Ràdio no.
1: Exacte.
0: Però escolteu Ràdio Capital.
1: Canvieu.
0: Canvieu, ja està, perquè per això hi som, que collons. Perdó, a veure, com comencem? Comencem parlant de qui és en Claude.
1: En Claude, sí.
0: Ah, sí. L'assistent d'intel·ligència artificial d'Entropic,
1: sí,
0: que també posa el català al centre de la feina digital. A veure.
1: Doncs sí, és una IA, el Cloud. S'ha convertit en una de les eines d'intel·ligència artificial més destacades del moment. És l'assistent desenvolupat per Entropic i com altres sistemes...
0: Entropic, com si el coneixés... És que, com si ho dius, com si fos de la casa.
1: És una empresa. És
0: una empresa.
1: L'Entropic.
0: L'Entropic, també. Sí. Sí.
1: I com altres sistemes similars, permet conversar, generar textos i resoldre tasques digitals. Però el punt interessant és que també pot treballar amb normalitat en català i també ajuda a crear eines o organitzar documents sense necessitat de programar-los. Una de les seves funcions més visibles és Artifacts. Amb aquesta opció, l'usuari pot demanar a Claude que construeixi una calculadora, un petit joc, un gràfic, una pàgina web senzilla. No cal escriure res de codi, no se n'ha pas de saber. L'usuari descriu què necessita i l'assistent genera una proposta funcional que després es pot revisar i modificar. I una altra eina destacada d'aquesta intel·ligència artificial, sembla que sigui el venedor de la intel·ligència artificial. La faig servir molt, però no em paguen per recomanar-la.
0: Bueno, us ho sembla.
1: Doncs també és el Cowork, que està pensada per treballar amb arxius i carpetes. I això pot servir, per exemple, per ordenar documents, preparar informes a partir de diversos textos o analitzar també continguts de manera més estructurada. Claude no només és un assistent més orientat a imatge i veu, sinó que també està orientat als camps com la programació, l'anàlisi de documents i l'execució de tasques complexes. I la notícia també és rellevant perquè ho fa en català i ho fa molt bé. I sovint les grans eines digitals arriben primer pensades per ser funcionant en anglès i després s'adapten a altres idiomes. En aquest cas, l'ús de la llengua catalana en aquesta eina és molt avançada i volia posar de relleu que
0: sí, m'agrada.
1: I a més jo la faig servir molt i en català tota l'estona.
0: Un tema interessant que ja n'hem parlat en aquest programa és que afecta la intel·ligència artificial, tenint en compte que malauradament cada vegada hi ha més ofegaments,
1: sí,
0: a les platges de la Costa Brava, doncs l'intel·ligència artificial aplicada a dos municipis de moment, Roses i Platja d'Aro, ajudarà a millorar la seguretat de les platges i teòricament evitar ofegaments.
1: Doncs sí, la intel·ligència artificial també comença a formar part dels serveis de socorrisme. Roses i Platja d'Aro han desplegat un sistema que analitza en temps real què passa dins l'aigua i també envia alertes quan detecta una possible situació de risc. La tecnologia es diu LIFE i ha estat impulsada per Proactiva Serveis Aquàtics i un grup de transferència tecnològica i innovació del CIME, que és un centre vinculat a la UPC. El sistema funciona amb càmeres que observen la costa i processen les imatges sense enregistrar-les. A Platja d'Aro ja està operatiu des de principis d'estiu a la zona del Ridaura, al sud de la Platja Gran. A Roses, l'Ajuntament també ha estat fent una prova pilot aquest mes d'agost a la platja de Santa Margarita i mantindrà també la prova fins a finals de setembre. El funcionament no substitueix els socorristes, el que fa és donar-los una capa addicional de vigilància i quan l'algoritme detecta una possible emergència, l'avís arriba a una central de Proactiva i des d'allà es comunica amb els serveis de socorrisme de la platja corresponent. Aquesta tecnologia pot ser especialment útil en casos difícils de detectar a simple vista. En aquests casos, guanyar segons pot ser molt important. A Roses la prova es fa en una de les platges més concorregudes. Si els resultats són bons, el consistori també estudiarà ampliar el sistema a la resta de platges més urbanes.
0: Molt bé. Hi ha un oient que et vol estirar les orelles.
1: Aviam, qui?
0: Sí, sí. Diu, en català...
1: Sí.
0: El sol no es posa en lloc.
1: Ah.
0: Si de cas es pon.
1: Té raó.
0: Com la gallina que pon ous, és així, no?
1: Sí.
0: Doncs a papers a pondre ous i tornem d'aquí un moment.
1: Molt bé.

0: Va, acabarem amb dues notícies més de novetats tecnològiques. Per exemple, amb una infraestructura d'intel·ligència artificial. Brussel·les ha donat llum verda al consorci de la gigafactoria d'IA amb seu a Móra la Nova.
1: Doncs sí, la candidatura inclou Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les futures gigafactories europees d'intel·ligència artificial i que ha superat un nou tràmit important. I és que la Comissió Europea ha autoritzat la creació de l'empresa conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica, la SET, i Brussel·les ha estudiat això, l'operació, i ha conclòs que no planteja problemes de competència. Ara bé, aquest vistiplau no significa que la gigafactoria ja sigui adjudicada. El que permet és que el consistori pugui avançar i competir amb les convocatòries europees obertes a la EuroHPC, l'organisme que consolida les grans infraestructures per supercomputació al continent. I la proposta planteja dues seus a Espanya, diguéssim. Una a Móra la Nova i una altra a San Fernando de Henares, a Madrid. L'objectiu és optar a una de les grans gigafactories DIA que Europa vol desplegar per reduir la dependència tecnològica exterior. Exterior es refereix a exterior fora d'Europa. Aquestes instal·lacions combinen processadors especialitzats, centres de dades, sistemes d'emmagatzematge, programari, una pila de coses. I aquesta convocatòria admet fins a candidatures fins al 12 de novembre i la decisió s'espera que es prengui a principis del 2027. Si finalment es construís aquí, doncs les instal·lacions podrien començar a operar uns 18 mesos després.
0: Molt bé.
1: El projecte mobilitza fins a 5.000 milions d'euros i situaria les Terres de l'Ebre, doncs, en una de les grans apostes tecnològiques europees.
0: Va, i agafem un tren. Va. Un tren que anirà a 800 km per hora,
1: sí,
0: però no per rails, no, sinó per l'habitació magnètica. On passarà això? A la Xina?
1: A la Xina, sí. I és que han anunciat un nou rècord en el desenvolupament de trens per l'habitació magnètica. És una instal·lació de proves amb un model experimental de tren d'alta velocitat d'uns 1.100 quilos. Hauria arribat als 800 km per hora en només, atenció, 5,3 segons.
0: Mare meva.
1: Has de pensar que en aquestes velocitats, és que ja, jo he fet el càlcul per portar-ho aquí, i si no paréssim, si ja féssim cap parada de Girona a Barcelona, i arribaríem amb només 10 minuts.
0: Ara 38.
1: Ara 38, sí, si tot va com ha d'anar.
0: Ah, exacte.
1: Perquè, en fi...
0: A veure, si tot hagués com ens havien dit que havia d'anar.
1: Exacte.
0: Perquè el tren no arriba a 300 km per hora. Màxim 200 km.
1: Sí, sí.
0: I ens ha costat molts calés aquella infraestructura i ens han pres el pèl.
1: Una mica, sí. Però bé, t'explico com funciona aquest invent, per si de casa arriba algun dia i ho veiem aquí, doncs mira, ja ho sabrem. I és que la tecnologia de l'habitació magnètica permet que el vehicle s'elevi lleugerament sobre les vies gràcies a això, a les forces electromagnètiques. I això elimina el contacte físic de les rodes i redueix molt el fregament, que és un dels grans límits del transport actual. Aquesta absència de contacte mecànic facilita aquestes acceleracions molt ràpides i velocitats extremadament elevades. Però també planteja reptes importants. Frenar.
0: No,
1: i
0: clar,
1: si un tren arriba a velocitats tan altes en pocs segons, també cal un sistema capaç de reduir aquesta velocitat amb seguretat i control. I en aquest cas la prova xinesa utilitza un sistema de frenada d'uns 200 metres, que és poca cosa per anar 800 quilòmetres, que combina la resistència magnètica de la força electromagnètica, i és una part clau d'aquest projecte perquè l'alta velocitat només és útil si també es pot gestionar d'una manera segura i poder parar el tren quan calgui. Tot i que aquest rècord, doncs, aquesta tecnologia encara està lluny d'utilitzar-se, de moment parlem d'un prototip experimental i d'un entorn també de proves molt controlat. Però bé, la notícia també mostra, doncs, la intensitat en què la Xina està convertint les seves noves mobilitats, i també t'he de dir una cosa curiosa, i és que la part aquesta de tecnologia té origen europeu, alemany concretament, però qui l'està portant en marxa, qui ho està fent? La Xina.
0: Molt bé. Gràcies, Martí, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Que tinguis un feliç September.

0: Dos quarts de set i quatre minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Després de la publi ens espera Roxy Music. Amb això que es diu More Than This. Serà res d'aquí 3 minuts. Fins ara.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
9: La Fira d'Indians torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital. On si no!

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Busquem indrets de les comarques de Girona per desconnectar del tot. Allò que dius, em quedo aquí, tanques el mòbil, poses mode avió i que no t'emprenyi ningú. Marta de Palafrugell, per mi un dels millors llocs per desconnectar és el camí de Rondoma entre Calella i Palafrugell i Llafranc. Anar-hi a primera hora, que encara no hi ha gaire gent, escoltar el mar i caminar sense pressa, en deixa el cap com nou. Hi ha moments que t'hi asseuries i no voldries que passés el temps. Jordi de Figueres diu, jo tiro naturalment cap a l'Alt Empordà interior, sobretot pels voltants de Sant Pere Pescador i els Aiguamolls. Mira, escoltar l'entrevista que hem fet amb la psicòloga del Cap de Castelló. M'agrada aquella sensació d'espai, de cel obert i de silenci. Quan necessito desconnectar de debò, caminar una estona per allà em va molt bé. I anem a Salt. Saludem a la Montse. Hola, Montse, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: On desconnectes tu?
2: Mira, a molts dels indrets que han dit els oients, vale, que he anat escoltant i molts d'aquests indrets, però per proximitat, moltes vegades, me'n vaig per les aveses que tenim aquí, les Hortes de Salt.
1: Ah, és veritat.
2: Tot sinó el Xano, sí, sí, anar fent, i direcció Bescanó.
1: Direcció Bescanó al costat del riu.
2: Sí, m'agrada molt. I a més tenim aquell pont nou que ara ens han fet, vull dir que connecta amb l'altre cantó.
1: No l'he vist, no l'he vist.
2: Sí, sí, està molt, molt xulo, ja era hora. I després, mira, faig una ruta així com circular i acabo desconnectant al McDonald's, cap dels baristes, per tornar a Salt.
1: Home,
2: és una desconnexió.
1: És que em pensava que em deies... És que abans m'ha trucat un oient que deia que desconnectava al Mercadona. I ara pensava, aquesta em dirà el McDonald's.
2: Doncs sí, sí. Jo desconnecto allà al McDonald's. Sí, no, és conya. No. Però certament, més que un lloc, jo crec, Joan, i per això trucava, que no creus que el que importa no és el lloc, sinó el moment?
1: I l'actitud.
2: Perquè pots estar en el millor... Sí, pots estar en el millor lloc del món. Però si en aquell moment no saps desconnectar, l'indret no... Per exemple, no hi ha res, per exemple, com arribar a casa després d'un dia de que ja ho has fet tot, tot està fet, vale? Relax, ningú demana la teva necessitat ni ajuda, mirar el cel, a l'horitzó, no hi ha res com això.
1: Bé.
2: I moltes vegades no, ens sembla que hem d'anar molt lluny per trobar tranquil·litat, i és només mirar a dalt.
1: Escolta, tinc curiositat per les deveses aquestes de direcció Bescanó, al riu.
2: Sí.
1: Jo de petit hi havia anat alguna vegada a banyar-me amb alguna gorga. Com està el tema? Com està el tema? Saps si encara estan bé o no? No ho domines?
2: No. A veure, hi ha molta gent que s'hi posa els peus i que s'hi banyen. Jo posar els peus i jugar amb les pedres amb els fills i tal, sí. Però banyar-me, arribar a banyar-me...
1: No?
2: Ostres, no.
1: No,
2: bueno. Jo no ho aconsello. Per allà, Bescanó, sí que hi ha una zona així com més de sorra, més protegida, o més, o no sé com dir-ho, més cuidada, no? Però, ostres, també em fa cosa. Els peus sí, fins als genolls.
1: Molt bé. Gràcies, Montse.
2: Vinga, va!
1: Una abraçada, adeu!
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Família, toquem el 2 demà a partir de les 4, Sant Tornari, a Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital, com sempre aquí. Fins demà.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: A partir de les 4, eh?

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
9: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 1 de setembre tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Estalvies un 25%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la estètic.
5: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegú.com.
6: Fira d'Indians a Begú.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
10: Del nostre web.
9: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 20.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.